0: 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Maestrat.
2: Bon dia i salutacions des de Ser Maestrat. Tema de Jous, 4 de juny de 2026. Anem amb la informació de l'oratge.
3: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
4: L'oratge.
2: Tenim 27 graus de màxima i de 9 de mínima i vent que ha començat bufant del sud a 20 km hora i que acabarà sent del noroest en més intensitat i força 25. Continua alt l'índex ultravioleta a nivell 9 i la jornada d'avui no serà de les més solellades perquè tampoc es descarten ruixats ocasionals a partir del migdia.
3: Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites, donde compran los profesionales. Obramat.
2: Un dijous 4 de juny on Benicarló rebrà la visita de la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, perquè se celebra el Baix Maestrat Impulsa. A les 12 del migdia tindrà lloc l'apertura institucional on, a més de la presidenta de la Diputació, estarà Juan Macerdà, l'alcalde de Benicarló, Julio Delgado, director general d'Indústria, i on arrencarà la presentació de l'estudi La comarca del Baix Maestrat, diagnòstic territorial i propostes, que ha estat elaborat per la Universitat Jaume I a càrrec de Xavier Molina, professor catedràtic de la UG, i Alfredo Roé, enginyer industrial. A partir de les 12:30 tindrà lloc la presentació del Baix Maestrat Impulsa i la taula redona serà a partir de la 1 de migdia. Hi estarà Nerea Safont, Julio Delgado, el president del PMI Grup Gil Comes, Francisco Gil, i també el vicepresident del PMI Grup Industrial a l'Esprit Victoriano Prim. Ja sobre les 13:45 tindrà lloc el catering. I ja que hem començat parlant de Benicarló, sàpiguen també que han començat les obres d'ampliació del cementeri amb la construcció de 296 nous nínxols i 120 columbaris. Una actuació que permetrà garantir les necessitats futures del servei funerari municipal i donar resposta a l'actual ritme d'ocupació dels espais disponibles. Així ho contava el regidor Borja Castell.
5: Les obres que hem iniciat esta setmana al cementeri són una actuació necessària per a garantir que Benicarló continuï disposant dels espais funeraris suficients per a donar servei a la ciutadania durant els pròxims anys. En concret, construirem 296 nous nínxols i 120 columbaris en una zona que ja estava prevista per a futures ampliacions. Amb aquesta actuació donem resposta a les necessitats actuals i continuem planificant el creixement del cementeri municipal amb una visió a llarg termini. A més, aprofitem esta intervenció per a millorar l'accessibilitat interior del nostre cementeri. El cementeri disposa des de fa anys d'una plataforma elevadora automatitzada per al trasllat dels fèretres, però encara no hi havia alguns corredors on no podia operar. Amb les obres que ara hem començat, adaptarem la totalitat dels itinerants interiors per a que aquesta plataforma pugui utilitzar-se en qualsevol punt del cementeri. Per tant, es tracta d'una actuació que combina l'ampliació de la capacitat amb la millora de les condicions de servei i de treball i que ens permet continuar modernitzant unes instal·lacions que són essencials per al nostre poble, per a Benicarló.
2: I en clau política, creuament de declaracions. El PP de Benicarló reivindica l'educació pública i diu lamentar que la mentida siga l'únic recurs de l'oposició. Així ho ha dit el portaveu Álvaro Peris. I és que ahir recordaran el secretari general provincial del PSPB, Samuel Falomir, denunciava que el PP no troba temps, diners ni voluntat per escoltar al professorat, però que ha anat molt ràpid quan es tractava d'engreixar la seva pròpia estructura política.
1: El professorat porta 4 setmanes en vaga. Els centres estan al límit i tot això, el president Pérez Llorca continua sense posar-se al capdavant per a buscar una solució. I l'excusa de la falta de recursos ja no cola, perquè aquesta mateixa setmana hem sabut que els diners per a omplir els sous dels alts càrrecs del PP sí que han trobat, fins a tenir el Consell més car de tota la història. El professorat no demana privilegis, demana poder ensenyar en condicions. Per això cal que el PP s'assega ja amb els docents, atenga les seves reivindicacions i es crea d'una vegada per totes l'educació pública.
4: Europa Stocks Vinaròs, electrodomèstics nous, outlet i amb tara estètica. Sempre amb preus increïbles. Frigorífics, rentadores, televisions, petit electrodomèstic i molt més. Amb gran estoc i entrega immediata. Vine a carretera Ulldecona 5K de Vinaròs o truca al 964-044704. Europa Stocks, qualitat i preus baixos tot l'any.

0: Prepara't per a saborir la Mediterrània com a mai. Els pròxims 6 i 7 de juny arriba a Vinaròs l'esperat Gastro Llangostí, un esdeveniment únic que convertirà el passeig de Fora de Forat en el gran punt de trobada del sabor, de la música i de les millors experiències vora la mar. Tapes exclusives elaborades amb el prestigiós Llangostí de Vinaròs. Creacions gastronòmiques per a tots els gustos, música en directe i el millor ambient esperen en una cita imprescindible per als amants de la bona cuina i de les nits d'estiu. Passeig de Fora de Forat, Vinaròs, 6 i 7 de juny.
1: ¿Cómo que pa' casa? ¡Que no me voy! ¡Que no me voy! ¡Que no me voy! La camarera con ganas me mira. ¡Que no me voy! ¡Que no me voy!
2: Els contem ara que obres i serveis en Vinaròs han iniciat les tasques de desbrossament dels barrancs, rieres i zones urbanes. La finalitat és que estigui net per evitar la propagació del foc en cas d'incendi, a més d'oferir una millor imatge de la localitat. El regidor d'Obres i Serveis, Josué Brito, ha indicat que enguany també es farà el desbrossament d'espais urbans, en concret l'estació de tren Ciutat Esportiva, avinguda de Joan 23, carrer de Benedicte 13 i l'avinguda de Gil de Trossillo. S'han actuat també en la desembocadura del barranc Llanetes, la del Triador, del barranc de la Barbiguera, la desembocadura del barranc del Saldonar i també la desembocadura del riu Cérvol, així com en les desembocadures del barranc de les Salines i del barranc d'Aigua d'Oliva. I Turisme ha instal·lat un lavabo, dutxa i vestuari adaptat a la platja. Aquesta iniciativa s'emmarca dins del compromís del Consistori de Vinaròs per a fer de les platges espais cada vegada més inclusius i accessibles per a tots. La regidora de l'àrea, Mercedes García, ha indicat que les polítiques en favor de la inclusió, quan són eficaces, es tradueixen en fets concrets. I en agricultura, la Unió denuncia que l'agricultura per el rep 82 euros per habitant enfront dels 6.000 euros del pressupost global autonòmic. Secretari General Carles Peris.
3: Amb un pes de l'1,38%, aquest exercici vol dir que en poc més de 20 anys el sector ha perdut més del 70% del seu pes pressupostari relatiu. Estructures agràries, indústria alimentària, transferència i innovació tecnològica són les que pateixen les retallades més importants, tres pilars que millorarien i modernitzarien el futur del camp valencià, la millora d'estructures agràries per tindre una major competitivitat, les inversions per donar valor afegit a les nostres produccions o la transferència de la formació i la informació són el que s'ha vist més penalitzat. Altres partides claus sí que se veuen incrementades lleugerament o es mantenen, com són les assegurances agràries, la competitivitat ramadera o la sanitat vegetal, però són uns pressupostos actuals que fan que l'agricultura continuï perdent.
2: Les farmàcies de Guàrdia en Vinaròs, Tomàs Ferrer, plaça Sant Antoni 34 i en Benicarló, Jorge Cid, Sant Joan 33.

0: Bon dia i salutacions des de Ser Maestrat, tema dijous 4 de juny de 2026. Anem amb la informació de l'horatge.
1: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
2: L'horatge.
0: Tenim 27 graus de màxima i de 9 de mínima i vent que ha començat bufant del sud a 20 km hora i que acabarà sent del noroest en més intensitat i força 25. Continua alt l'índex ultravioleta en nivell 9 i la jornada d'avui no serà de les més solellades perquè tampoc es descarten ruixats ocasionals a partir del migdia.
1: Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites, donde compran los profesionales. Obramat.
0: Un dijous 4 de juny on Benicarló rebrà la visita de la presidenta de la Diputació, Marta Barragina, perquè se celebra el Baix Maestrat Impulsa. A les 12 del migdia tindrà lloc l'apertura institucional on, a més de la presidenta de la Diputació, estarà Juanma Cerdà, l'alcalde de Benicarló, Julio Delgado, director general d'Indústria, i on arrencarà la presentació de l'estudi La comarca del Baix Maestrat, diagnòstic territorial i propostes, que ha estat elaborat per la Universitat Jaume I a càrrec de Xavier Molina, professor catedràtic de la UGI, i Alfredo Roé, enginyer industrial. A partir de les 12:30 tindrà lloc la presentació del Baix Maestrat Impulsa i la taula redona serà a partir de la 1:00 PM. Hi estarà Nerea Safont, Julio Delgado, el president del PMI Grup Gilcom, Francisco Gil, i també el vicepresident del PMI Grup Industrial a l'Esprit Victoriano Prim. Ja sobre les 13:45 tindrà lloc el catering. I ja que hem començat parlant de Benicarló, sàpiguen també que han començat les obres d'ampliació del cementeri amb la construcció de 296 nous nínxols i 120 columbaris. Una actuació que permetrà garantir les necessitats futures del servei funerari municipal i donar resposta a l'actual ritme d'ocupació dels espais disponibles. Així ho contava el regidor Borja Castell.
3: Les obres que hem iniciat esta setmana al cementeri són una actuació necessària per a garantir que Benicarló continuï disposant dels espais funeraris suficients per a donar servei a la ciutadania durant els pròxims anys. En concret, construirem 296 nous nínxols i 120 columbaris en una zona que ja estava prevista per a futures ampliacions. Amb aquesta actuació donem resposta a les necessitats actuals i continuem planificant el creixement del cementeri municipal amb una visió a llarg termini. A més, aprofitem esta intervenció per a millorar l'accessibilitat interior del nostre cementeri. El cementeri disposa des de fa anys d'una plataforma elevadora automatitzada per al trasllat dels fèretres, però encara no hi havia alguns corredors on no podia operar. Amb les obres que ara hem començat, adaptarem la totalitat dels itinerants interiors per a que aquesta plataforma pugui utilitzar-se en qualsevol punt del cementeri. Per tant, es tracta d'una actuació que combina l'ampliació de la capacitat amb la millora de les condicions de servei i de treball i que ens permet continuar modernitzant unes instal·lacions que són essencials per al nostre poble, per a Benicarló.
0: I en clau política, creuament de declaracions. El PP de Benicarló reivindica l'educació pública i diu lamentar que la mentida siga l'únic recurs de l'oposició. Així ho ha dit el portaveu Álvaro Peris. I és que ahir recordaran el secretari general provincial del PSPB, Samuel Falomir, denunciava que el PP no troba temps, diners ni voluntat per escoltar al professorat, però que anava molt ràpid quan es tractava d'engreixar la seva pròpia estructura política.
4: El professorat porta 4 setmanes en vaga. Els centres estan al límit i, tot això, el president Pere Llorca continua sense posar-se al capdavant per a buscar una solució. I l'excusa de la falta de recursos ja no cola, perquè aquesta mateixa setmana hem sabut que els diners per a omplir els sous dels alts càrrecs del PP s'hagin trobat, fins a tenir el Consell més car de tota la història. El professorat no demana privilegis, demana poder ensenyar en condicions. Per això cal que el PP s'assega ja amb els docents, atenga les seves reivindicacions i es crega d'una vegada per totes l'educació pública.
2: Europa Stocks Vinaròs, electrodomèstics nous, outlet i amb tara estètica. Sempre amb preus increïbles. Frigorífics, rentadores, televisions, petit electrodomèstic i molt més. Amb gran estoc i entrega immediata. Vine a carretera Ulldecona 5A de Vinaròs o truca al 964-04-4704. Europa Stocks, qualitat i preus baixos tot l'any.

0: Prepara't per assaborir la Mediterrània com a mai. Els pròxims 6 i 7 de juny arriba a Vinaròs l'esperat Gastro Llangostí, un esdeveniment únic que convertirà el passeig de Fora de Forat en el gran punt de trobada del sabor, de la música i de les millors experiències vora la mar. Tapes exclusives elaborades amb el prestigiós Llangostí de Vinaròs. Creacions gastronòmiques per a tots els gustos, música en directe i el millor ambient t'esperen en una cita imprescindible per als amants de la bona cuina i de les nits d'estiu. Passeig de Fora de Forat, Vinaròs, 6 i 7 de juny.
1: ¿Cómo que pa casa? ¡Que no me voy! ¡Que no me voy! ¡Que no me voy! La camarera con ganas me mira. ¡Que no me voy! ¡Que no me voy!
2: Els contem ara que obres i serveis en Vinaròs han iniciat les tasques de desbrossament dels barrancs, rieres i zones urbanes. La finalitat és que estigui net per evitar la propagació del foc en cas d'incendi, a més d'oferir una millor imatge de la localitat. El regidor d'Obres i Serveis, Josué Brito, ha indicat que enguany també es farà el desbrossament d'espais urbans, en concret l'estació de tren Ciutat Esportiva, avinguda de Joan 23, carrer de Benedicte 13 i l'avinguda de Gil de Trossillo. S'han actuat també en la desembocadura del barranc Llanetes, la del Triador, del barranc de la Barbiguera, la desembocadura del barranc del Saldonar i també la desembocadura del riu Cérvol, així com en les desembocadures del barranc de les Salines i del barranc d'Aigua d'Oliva. I Turisme ha instal·lat un lavabo, dutxa i vestuari adaptat a la platja. Aquesta iniciativa s'emmarca dins del compromís del Consistori de Vinaròs per a fer de les platges espais cada vegada més inclusius i accessibles per a tots. La regidora de l'àrea, Mercedes García, ha indicat que les polítiques en favor de la inclusió, quan són eficaces, es tradueixen en fets concrets. I en agricultura, la Unió denuncia que l'agricultura apenas rep 82 euros per habitant enfront dels 6.000 euros del pressupost global autonòmic. Secretari General Carles Peris.
3: Amb un pes de l'1,38%, aquest exercici vol dir que en poc més de 20 anys el sector ha perdut més del 70% del seu pes pressupostari relatiu. Estructures agràries, indústria alimentària, transferència i innovació tecnològica són les que pateixen les retallades més importants, tres pilars que millorarien i modernitzarien el futur del Camp Valencià, la millora d'estructures agràries per tindre una major competitivitat, les inversions per donar valor afegit a les nostres produccions o la transferència de la formació i la informació són el que s'ha vist més penalitzat. Altres partides claus sí que se veuen incrementades lleugerament o es mantenen, com són les assegurances agràries, la competitivitat ramadera o la sanitat vegetal, però són uns pressupostos actuals que fan que l'agricultura continuï perdent.
2: Les farmàcies de Guàrdia en Vinaròs, Tomàs Ferrer, plaça Sant Antoni 34 i en Benicarló, Jorge Cid, Sant Joan 33.

Prepara't per assaborir la Mediterrània com a mai. Els pròxims 6 i 7 de juny arriba a Vinaròs l'esperat Gastro Llangostí, un esdeveniment únic que convertirà el passeig de Fora de Forat en el gran punt de trobada del sabor, de la música i de les millors experiències vora la mar. Tapes exclusives elaborades amb el prestigiós Llangostí de Vinaròs. Creacions gastronòmiques per a tots els gustos, música en directe i el millor ambient t'esperen en una cita imprescindible per als amants de la bona cuina i de les nits d'estiu. Passeig de Fora de Forat, Vinaròs, 6 i 7 de juny. ¿Cómo que pa casa? ¡Que no me voy!

0: Ter Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi per a saber qui som i d'on venim.
1: Hola, bon dia, com estem? Estem així una setmana més a Ser Història Maestrat amb David Gómez. Què tal, com estàs?
2: Bon dia, bé, molt bé. Ganes de fer un nou programa i parlar de cosetes del nostre territori que sempre crec jo que a la gent de la comarca li poden interessar un poquet.
1: I de què ens vas a parlar avui?
2: Doncs avui voldria parlar sobre el que són els puig que tenim al nord de Castelló, més concretament el Puig de la Misericòrdia i el del Perengil, que estan a Vinaròs, i també els nostres veïns de Benicarló, que tenen el Puig de la Nau.
1: Pues endavant, com vulguis.
2: Bé, com comentava, avui voldria parlar de tres monticles, de tres espais petitament muntanyosos, però que formen part de la nostra geografia física, i que són el Puig de la Misericòrdia, Perengil i de la Nau. Aquests tres puigos són petites elevacions que destaquen dins de lo que seria la plana litoral, situada entre Vinaròs, Benicarló i la Serra d'Irta. N'hi ha que dir que no són grans muntanyes, però tenen molta importància perquè trenquen en eixa continuïtat del paisatge pla i es converteixen en punts visibles i fàcils de reconèixer en la nostra zona. Per exemple, el Puig de la Misericòrdia i el Puig Perengil es troben al terme de Vinaròs i formen part del que localment es coneix com la Serra de Vinaròs. El Puig de la Nau, en canvi, es troba dins del terme de Benicarló, encara que està molt prop de Vinaròs. Els tres formen un conjunt de relleus que ajuden a entendre millor el paisatge litoral del nord de Castelló, i n'hi ha que tindre's el compte perquè, anem a veure, són una part de la nostra història, perquè, per exemple, aquestes elevacions de terreny, normalment, encara que siguin més menudes, destaquen per la seva funcionalitat geoestratègica. Aquests puig també s'anomenen Cerros Isla en castellà, perquè en realitat apareixen com a petites illes dins del relleu, en eixa plana on se troben, i clar, això es dona aquesta importància per a observar el territori, per a controlar els camins, inclús veure la costa i aprofitar el recurso, tot el que és l'explotació del mig també, no? De lo que seria els camps de terreny, la ramaderia antigament quan tenia importància. I clar, això fa que des de segles enrere estigueren explotats. El seu origen és molt antic. Durant el Cretaci, ja fa milions d'anys, aquesta zona formava part d'una antiga plataforma marina, i amb el pas del temps, això, este material calcari, va acabar emergint i es va formar aquestes elevacions que veiem actualment. Per això aquest tipus de relleu són el testimoni, en realitat, quan veiem el Puig de la Misericòrdia o el de la Nau, un testimoni d'un fons antic. Antic marí. Aquest paisatge, n'hi ha que dir-ho, el que tenim avui ha canviat moltíssim al llarg dels temps. En època antiga, sobretot, ho sabem per anàlisis antracològics de carbó, també polínics, especialment en l'època ibèrica, la vegetació era més abundant. Hi havia el que s'anomenaria com un bosc mediterrani, molt més dens, i actualment, com sabem, el paisatge està transformat en camps de tarongers. Antigament la ramaderia va erosionar i va també donar-li un canvi de paisatge a aquest espai, i també l'extracció que s'ha fet d'alguns recursos com la pedra, perquè clar, a banda de la construcció de bancals en aquesta zona també hi havia forts de calç, i clar, això al final va sumant i miqueta a miqueta canviant una mica aquest espai geogràfic. Un element natural important que hi ha al voltant d'aquest espai és el riu Cérvol, que passa prop de, bueno, passa literalment entre el que serien les faldes del Puig Perengil i de la Misericòrdia. Allí l'acció de l'aigua sobre la roca calcària ha creat formes d'erosió com les marmites o pilancons, que són cavitats arrodonides formades pel moviment de les aigües i les pedres, i que donen una sèrie de formes erosives que al poble de Vinaròs coneixem com el joc de l'estret, o els estrets. El Puig de la Misericòrdia és el més destacat a Vinaròs pel que fa a la història de presència humana, no només per la nostra ermita, sinó inclús abans de l'ermita de la Verge de la Misericòrdia, tenim constància de cultures que han ocupat aquest espai, com per exemple serà la ibèrica, la romana i la musulmana. La seva posició elevada, la proximitat al riu Cérvol, que antigament, fins a la primera meitat del segle XX, se pot dir que portava aigua d'una forma una mica més regular, i la, inclús la presència d'altres punts d'aigua, perquè, clar, a l'ermita, al Puig de la Misericòrdia, en aquesta zona al voltant sabem de l'existència d'algunes fonts que antigament doncs, feien que la gent poguera muntar fins allí, tindre aigua, que això és un recurs fonamental per a poder sobreviure en aquest espai, i clar, al final també es compte sumant tota aquesta sèrie de característiques que estem davant d'un lloc molt singular. Des del punt de vista arqueològic hem de destacar també els tres pujos, perquè clar, aquesta altura addicional fa que, per exemple, en el Puig de la Misericòrdia estiguen ahir les restes d'un poblat ibèric que ja sembla que va ser habitat durant el segle X abans de Crist i que més endavant va adquirir pues, una funció defensiva com aquests elements de muralla, un possible fossat i un camfris format per pedres verticals que dificultaven l'accés als atacants i que se pot observar arran de les excavacions que s'han fet en el jaciment. Per una altra banda, el Puig Perengil, també dins del terme municipal de Vinaròs, és una altra elevació a tindre en compte, és una miqueta més baixet, però també hi ha que dir-ho que té el seu valor històric i paisatgístic. Al llarg del temps sabem que ha tingut diferents noms, com el de Puig de la Parreta, degut a que en aquesta zona antigament doncs, l'agricultura vitícola, la vinya, estava estesa, Puig de la Pedrera, perquè d'ahir se va extreure part de la pedra que després se faria per al port de Vinaròs, o també inclús el nom de Puig Verd, perquè segurament aquesta zona, com se pot intuir per cartografia i per aquest nom, seria un espai doncs, on hi hauria una massa de vegetació. També ha estat relacionat, com dic, amb l'extracció d'aquesta pedra calcària, però les activitats agrícoles, com veiem, han estat sempre presents en aquesta zona. Després tenim el Puig de la Nau, situat a Benicarló, que completa aquest conjunt de relleus que estem comentant. Aquest també té importància arqueològica, ja que conserva les restes d'un poblat ibèric que se va conservar de manera miraculosa, doncs al voltant hi ha una pedrera, i igual que els altres, la seva posició elevada el feia útil per a aquest assentament humà i de control del territori. Hi ha que dir que aquests puig han tingut molta importància en la vida rural. Durant segles s'han aprofitat per a l'agricultura, la ramaderia, l'extracció de recursos i, com veurem, també al voltant d'aquests hi ha hagut zones de pasturatge, corrals, encara queden alguns vestigis, com és en el cas del Puig de la Misericòrdia, o també aquestes barraques i marges de pedra en sec que ens serveixen per a recordar la vida dels nostres avantpassats. Hi ha que dir que també, degut a la seva formació litològica de pedra calcària, això va ser molt important, per tant, se van explotar per a la construcció i també producció de cal, gràcies a aquests forts de cal que encara, en el cas de Vinaròs, coneixem bastant bé on està cada un d'aquests, i això al final demostra que és un espai molt arrelat en la gent de la nostra terra. Inclús aquesta elevació que ofereixen, addicional sobre el pla, afecta també a la nostra cultura, per la nostra religiositat, el ubicar en la seva zona elevada, doncs un espai no, de culte. En el cas de Vinaròs tenim el Puig de la Misericòrdia, l'ermita, que és molt coneguda, de la Verge de la Misericòrdia, i després en Benicarló tenim les restes d'un temple que es va intentar edificar però que no se va arribar a acabar i que va intentar elaborar-se entre finals del segle XVIII, principis del segle XIX, només queden ahí les restes, però que ens parlen d'eixa, anem a dir, funcionalitat d'eixes creences nostres, de sempre buscar els llocs alts perquè estan més prop de Déu i d'edificar aquest tipus d'espais. Al final, quan, per exemple, en el cas de Vinaròs, doncs, acudix a la romeria de Sant Sebastià, munta dalt del seu puig, doncs jo ho dic, que ahí està, sense donar-se compte, commemorant una festivitat, però també al mateix temps tornant a eixes arrels, perquè l'origen de Vinaròs, com bé sabem, estriba dalt d'eixe puig. Ahir van començar a instar-se els primers pobladors en època ibèrica, després en època romana, i clar, això al final te retrotau als orígens del nostre poble, i això és molt interessant, i per aquest motiu s'han de preservar, s'han de cuidar, s'han de tindre en compte, perquè són part de la nostra història, de la nostra identitat, i d'eixes llegat que té que perdurar en generacions posteriors.
1: Que abans havies parlat de la transformació del paisatge i pues, com actualment ja havia pues, tarongers, estava la ramaderia i demés, i jo volia preguntar-te que quina o quines van ser les causes d'aquesta transformació del paisatge.
2: Bé, sobretot per interessos de la societat de l'època. Hem de tindre en compte que fins a fa 50-60 anys bona part de la nostra població es dedicava a la ramaderia, a l'agricultura, i clar, ahí tens un espai idoni. N'hi ha substrat, sobretot en el cas del Puig de la Misericòrdia, estic parlant, val? Perquè en el Puig de la Nau ja és una altra història. La edafologia, el que seria el sol, ja és diferent. Però en el cas del Puig de la Misericòrdia tenim en aquesta zona disponibilitat de terreny per a poder realitzar l'agricultura. Tenim camps tant de lo que seria secà, en ametllers i garroferes, però també inclús en aquests tarongers que tenim avui, és a dir, agricultura de regadiu. I clar, la gent antigament aprofitava cada pam de terra i, òbviament, el Puig no anava a ser un espai diferent. I per això, ahir sempre, des de segles enrere, hem tingut constància de que l'agricultura s'ha practicat. I el mateix te diria de la ramaderia. Per exemple, les closes, la closa que coneixem avui, on està el club de tennis, el nom bé d'un espai tancat on antigament s'explotaria la ramaderia. A banda, tenim constància de l'importància que tenia el pasturatge, segles enrere en Vinaròs, inclús en mesures, en les ordenances municipals que regulaven i controlaven la seva explotació. I clar, era la supervivència de la societat d'abans. Per aquest motiu, la gent, tot recurs que hi haguera disponible, l'aprofitava. No és com avui que no analitzem o veiem en això suïs de rendiment al màxim d'un espai en el que tenim al costat, saps? O sigui, la percepció ha canviat molt. I en aquella societat bàsicament ramadera i agrícola, això era pues, un recurs que s'explotava sí o sí.
1: Pues perfecte, per la meva part, moltes gràcies, una setmana més.
2: Molt bé, a tu, Gabriela, i seguirem fent aquests programes.
1: Perfecte.

Europa Stocks Vinaròs, electrodomèstics nous, outlet i amb tara estètica. Sempre amb preus increïbles. Frigorífics, rentadores, televisions, petit electrodomèstic i molt més. Amb gran estoc i entrega immediata. Vine a carretera Ulldecona 5K de Vinaròs o truca al 964-04-4704. Europa Stocks, qualitat i preus baixos tot l'any.

Prepara't per assaborir la Mediterrània com a mai. Els pròxims 6 i 7 de juny arriba a Vinaròs l'esperat Gastro Llangostí, un esdeveniment únic que convertirà el passeig de Fora de Forat en el gran punt de trobada del sabor, de la música i de les millors experiències vora la mar. Tapes exclusives elaborades amb el prestigiós Llangostí de Vinaròs. Creacions gastronòmiques per a tots els gustos, música en directe i el millor ambient t'esperen en una cita imprescindible per als amants de la bona cuina i de les nits d'estiu. Passeig de Fora de Forat, Vinaròs, 6 i 7 de juny. ¿Cómo que pa casa? ¡Que no me voy!

0: Bé, comencem el nostre espai d'economia, com cada setmana, amb Julià Guimerà, economista, al qual saludem. Julià, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, anem a parlar de la inflació del mes de maig. Estem als primers dies de juny, ja es coneixen els datos. S'estabilitza el 3,2% a Espanya, però l'Euribor creix, amenaça les hipoteques i, bueno, estem en una situació que més o menys s'esperava, no?, els darrers mesos.
1: Sí, bueno, la inflació el mes de maig ha sigut un 3,2%. És una bona dada, ja que, bueno, que podríem dir que han baixat un punt respecte al mes d'abril de l'any anterior. És a dir, que, bueno, per lo menos, per lo que estem veient, és que la inflació no mos se dispare. Bueno, esta és una inflació, normalment les dades d'inflació les donen a final de mes, però sempre és provisional. La definitiva, pues, sol vindre sobre el dia 10 o 15 del mes següent. Bueno, ahí tenim estem en la incertesa energètica derivada per la guerra del Golf, bueno, la guerra del Golf, Iran i Estats Units i Israel. I bueno, tot el món estem pendents de l'apertura de l'Estret d'Hormuz, que ja he comentat moltes vegades que passa per ahí el 20% de lo que és el petroli mundial i també el 30% de tots els fertilitzants, que és bàsic per a l'alimentació. I, bueno, el govern d'Espanya, pues, va prendre una sèrie de mesures, que ara una part d'aquestes mesures les té que retirar, com va ser la baixada de l'IVA, podríem dir, per l'electricitat, pel gas i pels combustibles, i, bueno, pues, ara retirarà segurament per l'electricitat d'aquesta baixada de l'IVA, que era del 21 l'IVA anteriorment, i el va posar al 10, i ara tornarem una altra vegada a partir d'ahir, el 1 de juny, que tornaríem a l'IVA del 21 solament per l'electricitat, que verdament és la que verdament no ha pujat. No ha pujat, pues, gràcies a les renovables. És a dir, no. La electricitat, com he comentat moltes vegades, pues, se fa de diverses fonts d'energia. Unes són renovables, que és eòlica, la del vent, la de l'aigua, la hidroelèctrica, la fotovoltaica, que és el sol. I per altra banda, pues, bueno, estan les nuclears, i quan falte pues, algo de capacitat, se fa en les centrals de cicle combinat, que són les del gas. Però, bueno, què ha passat? Pues, bueno, estem fent llum a base de renovables. Pràcticament el 75% de la llum la fem de renovables i el gas l'hem utilitzat molt poc. I això ha sigut perquè han contingut el preu de la llum. Degut a que, clar, al utilitzar poc el gas, que és el que importem, pues, bueno, lo que, pues, no afecta tant al preu de la llum, i verdaderament la llum s'ha mantingut igual. Bueno, pues ara aquestes ajudes se'n van. Bueno, per altra part, pues, bueno, se manté, pues, podríem dir, lo que és el IVA reduït per la gasolina i el dièsel. I, bueno, així lo que està clar és que el petroli, pues, repercutís molt en els consumidors, sobretot perquè, clar, la pujada del petroli, pues, repercutís en la gasolina i el dièsel, que són més cars. I, per altra banda, també per la inflació dels aliments, sobretot per els fertilitzants, que encara no han eixa repercussió, encara no va directament, sinó que jo penso que vindrà normalment en estiu, que és que aprofitaran els comerços per a pujar i repercutir en més cost que suposa l'alimentació. Bueno, tot indica que, bueno, que en un principi no hi ha hagut un efecte contagi, és a dir, que no mos ha passat el mateix que va passar en la guerra d'Ucrània, que la inflació mos va arribar a prop del 10%, i esta pareix que s'estigui contenint, però, clar, no sabem exactament la incertesa de quan obrirà aquest estret d'Hormuz, que passa per ahí, perquè, clar, el tren sempre mos anuncia que ja està, però ara torna una altra vegada, pues, per exemple, a Ir, pues, ja va dir Iran que no se senta a la taula de negociacions mentre no pare Israel el que és la inversió del Líbano. I, bueno, pues, és un poc que estem ahí. Bueno, ahí la qüestió és la inflació subjacent està anat un poc pitjor. La subjacent podríem dir que és la que li llevem el que és l'energia i el que són els aliments frescs. És a dir, clar, perquè això són els que fan pujar i baixar. Són, podríem dir, la inflació que s'estabilitza sempre. Esta la tenim en el 2,9%. És una dècima més que en el mes d'abril, que està en el 2,8%. Bueno, la qüestió és que estem pendents tots a veure què passarà el 1 de juny, és a dir, com repercutirà eixa pujada de l'IVA en la electricitat, perquè, bueno, el que passa és que aquesta dada la tindrem cap al 1 de juny. Recordem que, bueno, que ara a partir d'aquest 1 de juny, pues, mos puja la llum al 21%, i hi ha un impost que és un impost especial que està en el 5% i ara està en el 0,5%, i tornarà una altra vegada al 5%. Se manté, com he comentat, el 10% de la gasolina i el gasolio, I, bueno, i després, però, bueno, també se manté una sèrie de mesures d'ajudes als agricultors i als transportistes i el bono social elèctric. Bueno, ja que dic que, bueno, si mirem un poc la inflació, la crisi del 2022 van tindre un 10,8% d'inflació, és a dir, que va repercutir molt més, sobretot en el que és la guerra d'Ucraïna. En el 2023 tenim una inflació, un juny del 2023 era 1,9, en el setembre del 2024 1,5, i ara en el maig del 2026 la tenim en el 2,6. És a dir, la qüestió és que, bueno, la inflació, podem dir, a pesar de la pujada del petroli, pues, s'ha mantingut, i no sé quan encara podien dir que encara no ha arribat a tota la cadena de distribució. Bueno, en què passa, pues, una qüestió molt important? Claro, és l'Euríbor. L'Euríbor mos indica, és el preu en què el tipus d'interès en què se deixen els bancs els diners. Normalment sol coincidir sempre en el tipus d'interès del Banc Central d'Espanya, és a dir, el preu dels diners del Banc d'Espanya. Actualment el Banc d'Espanya el té en el 2% i l'Euríbor, pues, està en el 2,8,04. És a dir, què vol dir això? Pues sembla que l'Euríbor mos està anunciant que el Banc Central Europeu en les pròximes reunions pujarà el tipus d'interès. Bueno, ja que dic que, bueno, que l'Euríbor és un índice que serveix per la majoria d'hipoteques variables, i, bueno, en aquest cas, pues, bueno, s'encariran totes les hipoteques, claro, perquè fa un any estava en el 2% i ara està quasi un punt més alt. Recordem que les hipoteques variables sempre són l'Euríbor més 1 o l'Euríbor més 1,5, i podríem dir que això és el marge que tenen els bancs de guanyar diners, perquè sempre entre els mateixos bancs se deixen diners. És a dir, hi ha un banc que té molt d'estalvi i hi ha un banc que té molt de crèdit. Per tant, el banc que té molt d'estalvi li deixa diners al banc que li falten diners per deixar-ne, i l'ho deixa, pues, a l'Euríbor, que és el que se diu. I, clar, pues, la majoria d'hipoteques, pues, estan referències a l'Euríbor. Clar, el banc sempre agafa l'Euríbor més algo, i això més algo és el submargen. El que està clar és que, bueno, que si com si l'Euríbor puja, pues, la majoria d'hipoteques mos encariran. Pues, per exemple, una hipoteca, pues, per exemple, que de 150.000 euros en el nou Euríbor, pues, a 25 anys, i vinculada a un diferencial d'un punt, és a dir, seria Euríbor més 1, però, bueno, li pujaran 60 euros al mes, que això són 720 euros a l'any. Bueno, la qüestió és que, bueno, això és un problema, perquè, clar, en aquest cas, al pagar més interessos, què passa? Que els bancs actualment ja no deixen diners com en l'època del 2006, que deixen diners a tot Cristo. Ara ja s'ho miren molt perquè miren molt la solvència i ja pensen el que va passar, sobretot en les caixes. Però, clar, els bancs tenen una qüestió, és a dir, si tu, jo no te deixaré diners sempre que si la teua quota superi el 35% dels teus ingressos. És a dir, que el que tu te gastes en la vivienda no té que superar el 35%. És una mesura que tenen els bancs ara. Què passa? Pues, si pugen les hipoteques, això implicarà que molta gent no podrà arribar a això i no podrà tindre, pues, el préstec hipotecari que desitjaria, i per tant no podrà comprar la casa. Bueno, aquesta mesura és una forma de fer front a la insolvència que poden tindre els bancs. Bueno, el Banc Central Europeu, en la pròxima reunió, que la farà el dia 10 o 11 de juny, pues mirarem a veure si puja el tipus d'interès, que segurament pujarà. És a dir, no l'ha pujat en 3 anys. I, bueno, mos en va, com a notícia també del Banc Central Europeu, mos en va Luis de Guindos, és l'espanyol que teníem en el Banc Central Europeu, és a dir, actué com a vicepresident i, bueno, pues, ha acabat el seu mandat i mos en va. No ha sigut una gran ventaja Luis de Guindos, va ser ministre d'Economia, crec que en el govern d'Aznar, no sabia d'economia, això sí, però no mos ha afavorit molt com a espanyol. És a dir, s'ha alineat més en els alemans, en que sempre volien una política molt més dura i de tipus d'interès alts, front als mediterranis, que érem nosaltres, que volem sempre menys tipus d'interès i que entonces l'economia puja més. I, clar, doncs els alemans sempre estan un poc més obsessionats en la inflació. És a dir, s'ha alineat moltes vegades en esta gent. Bueno, és un poc el que podem comentar de Luis de Guindos. Bueno, la qüestió és que, bueno, la Unió Europea està de mitja a una inflació del 3%, i, bueno, pues el que està clar és que el Banc Central Europeu el que vol sempre és que la inflació se mantingui en el 2%. Per mantindre-la, pues, pujarà el preu dels diners, i, entonces, claro, al pujar el preu dels diners, els préstecs són més cars, la gent invertís menys, les empreses inverteixen menys i els consumidors en un principi poden comprar menys. Per tant, se manté la inflació més baixa. Bueno, estem esperant tots el bloqueig d'Hormuz, és dir, que, bueno, però, claro, aunque obliguen a l'estat d'Hormuz, tarde prou en baixar l'Euribor. Alguna bona notícia podem dir que és que estem parlant moltes vegades de l'Euribor, sempre se parla de les hipoteques d'Euribor un any, però l'Euribor és quasi, se fa diàriament. Entonces, ha baixat respecte al 1 de maig, respecte al 31 de maig, però no ha baixat uns pocs cèntims. Això, pues, pràcticament, és una bona notícia. I tots estem esperant, pues, l'acord de pau que se ha promès moltes vegades el senyor Trump. Bueno, la qüestió és que què passa en les hipoteques? Continuen firmant-se més hipoteques, al 9%, això vol dir que hi ha una demanda molt forta de vivienda, però també el capital que se deixa també és més alt. Això què vol dir? Que s'han encarit les hipoteques, i tot això a pesar de la pujada de l'Euribor. La qüestió és que les viviendes encara estan pujant i, bueno, pues, per tant, les hipoteques se'n donen més i, a més, en més diners. Bueno, és el gran problema que tenim en Espanya, que és la vivienda, que és un bé de primera necessitat perquè sempre tenim un lloc on viure. I, bueno, pues, és una mala notícia, pues, per la gent que tingui que comprar una vivienda en hipoteca, sobretot per la pujada de l'Euribor. Bueno, això és un poc el que podem comentar d'aquest tema.
0: Canviem de tema i anem a parlar de que la cistella de la compra no para de pujar al darrer lustre, al darrer 5 anys.
1: Sí. La cistella, bueno, quan hem parlat d'inflació, més o menys la tenim controlada, però, clar, hi ha coses que pugen i hi ha coses que baixen. El que més ha pujat en estos 5 anys ha sigut l'alimentació. I ha pujat un 37%. Claro, la qüestió és que és el que més afecta a les persones. Per exemple, les famílies més vulnerables, pues se gasten el 60% dels seus ingressos en alimentació. Què passa? Ahir es pot dir que va l'economia molt bé, però quan van al supermercat pues ho troben tot molt més car. I els seus recursos són més baixos. I això és normalment, moltes vegades, afecte, sobretot, no li vaig parlar de que l'economia va bé, perquè sí que han crescut, però, bueno, aquest creixement pareix que sigui desigual, i sobretot, claro, i que la inflació la tenim controlada, però determinats productes el tenim controlat, però no un bé bàsic com és la inflació, com és l'alimentació. Bueno, ja que és un producte de primera necessitat, és a dir, si no menjo, me morc. I també és un producte de primera necessitat, que és la vivenda, que també és un gran problema, que si no tinc un lloc per viure, doncs tinc que viure amb els meus pares o no me puc independitzar, perquè jo necessito un lloc per a viure. I també està, doncs, molt car. Bueno, la qüestió és que la guerra d'Estats Units i Israel, podien dir, ha sigut ja l'últim que podien tindre, sobretot per els fertilitzants. Recordem que el 30 o el 35% dels fertilitzants se fan en l'Orient Mig, és a dir, per ahir, per els països del Golfo, ja que els fertilitzants sintètics necessiten molta energia i allí tenen molt de gas i molt barat, i per això el fan i són molt competitius. Però, clar, ara què passa? L'estret d'Hormuz s'ha tancat i falten aquests fertilitzants, sobretot per a l'agricultura, que ja diuen els experts que si no hi ha fertilitzants, el 50% de les collites no s'acolliran, perquè no hi haurà producció. I, bueno, pues, sobretot afectarà sobretot a països, a continents que ja ho passen malament, com pugui ser l'Àfrica, que pot haver fam allí. Bueno, ahí està la qüestió. Estes pujades, bueno, de combustibles i fertilitzants, pues, bueno, se'ls començaran pront a trasladar als productes. Ja abans d'esta guerra ja es comencen a determinar els productes a pujar molt. Per exemple, el cacau, el cacau i el cafè va pujar moltíssim. Després tenim el que és els ous per la grip aviar, mos se van disparar. La carn per la reducció de la cabanya ganadera d'Espanya, pues perquè perdien per rentabilitat i van tancar moltes explotacions, també ha pujat. I, bueno, i ara què passa? Pues ara pot passar a lo dels fertilitzants, que no se notarà ara, perquè, clar, les collites van cada any, però tampoc el mes que ve, però sí d'ací uns 5 o 6 mesos se notarà prou que els fertilitzants són molt més cars i la gent molts de països no es poden adquirir. La qüestió és que el que és el combustible, pues el govern el que ha volgut és un poc frenar, pues, en baixar l'IVA, és a dir, del 21 al 10%. I, bueno, i després tenim podem dir que les productes, la pujada d'aliments no elaborats, ara ha pujat, doncs, bueno, doncs mos ha pujat, molts experts diuran que d'ací a final d'any pujaran sobretot el 4,5%. Mala notícia pels treballadors, vale? Recordem que els salaris en estos 5 anys del 21 al 25 han pujat un 10,33% i en canvi l'alimentació ha pujat un 43%. I bueno, pues això, claro, és el que he comentat abans. Sí, la inflació va bé, però el que és l'un bé bàsic és el que més ha pujat i han perdut molt de poder adquisitiu. Pues, per exemple, la que són els ous han pujat un 133%, els zumos han pujat un 118%, estos 5 anys, les manzanes i el cafè han pujat un 85%, les tomates un 80%, la carn de vaca ha pujat un 71%, la llet un 67% i el xocolata un 66%. És a dir, podem dir que, claro, això se nota, i cada vegada pues, accelerem més els increments dels preus en les tendes. I, bueno, hi ha productes frescs que, bueno, que pràcticament molt saludables que han deixat de consumir-se. Pues, per què? Perquè són molt cars. És el cas del peix. El peix està pràcticament, els pescadors no estan venent res de peix pues, perquè està car i, clar, pues, la gent ja no, ja no menja peix. No és perquè no li agrade, és que està molt car. Bueno, la qüestió és que aquestes pujades de preu d'alimentació no és un problema de la cadena de distribució, sinó és un problema de conflictes internacionals. Recordem la guerra d'Ucraïna i ara la guerra d'Iran. I, bueno, la qüestió és que, bueno, mos han anat pujant contínuament estos conflictes, en estos 5 anys. L'únic producte que mos ha baixat en estos 5 anys ha sigut la pataca. És un 5%, l'únic producte que ha baixat. I segurament ha sigut per l'afonament dels preus en origen, que van baixar molt. Hi ha productes que, més o menys, s'han mantingut, com pugui ser el paper higiènic, les llenguanisses o cigrons, que només han pujat, bueno, només han pujat un 4 o un 8% en estos últims 5 anys. El pollastre, per exemple, i la manzana, però ha pujat d'un 18 a un 19%. I, bueno, i el que està clar és que estos preus que pugen en les alimentació no vol dir que tornen a baixar. Un cas típic tenim en l'oli. L'oli, per exemple, l'oli d'oliva, el més barato, és a dir, abans de la sequera que van tindre, pues se valia 2,62 euros. En el 2024 puja a 9 euros. I, clar, ara en teoria tindria que tornar a 2,62 euros. No, ara està en 4 euros. Este podien dir que és l'oli d'oliva barat. És a dir, no recuperem mai, no baixa tant com no recuperem mai el preu que tenia anteriorment a la pujada. I, bueno, la qüestió és que molts economistes diuen que esta segona meitat de l'any pues l'IPC pujarà entre un 4 i un 5%. Però encara no s'ha repercutit d'això cost de matèries primes com pugui ser combustible i fertilitzants en el que és la cadena de distribució. Ja que, bueno, no se fa automàticament. El que està clar és que el fabricant, si li pugen les matèries primes, està clar que ho vol repercutir. I ho vol repercutir al distribuïdor. I el distribuïdor pues, encara té una clau i aguante. Però, clar, fins que el fabricant s'arruïne quasi i entonces cedis i augmenta el preu al consumidor. Vull dir que no és una forma automàtica. Per això diuen que la inflació la veurem més cara a meitat d'aquest any que ve. Bueno, això és el que podem consumir. És a dir, així 4 o 5 mesos. I quan se veurà en seguida? Pues se veurà en seguida pues bueno, quan els comerciants vinguin a l'estiu, es comencen a obrir les segones viviendes i pues, molta gent se'n va a estiuejar i entonces els comerciants aprofiten per a pujar els preus perquè se note menys. Bueno, la qüestió és que tota l'alimentació han tingut problemes. Mos vas començar en la crisi energètica del 2021, després mos ve la invasió de Rússia i d'Ucrània. Ucrània era el segon productor mundial de cereals i olis vegetals, és de, sobretot per el de girassol. I bueno, i això pues, bueno, va trencar un poc la cadena de subministre, així van tindre una inflació del quasi del 10%. És a dir, i després bueno, mos ve la vaga de transport, mos ve la sequera i bueno, ja en els últims i quan ja els preus es començaven a moderar, pel cost de l'energia ja se moderava, pues, i l'adquisició de matèries primes també, pues mos entra la guerra d'Estats Units i Iran. És dir, i bueno, per sort, els salaris estan pujant més que el poder adquisitiu, és dir, estan pujant prou, però bueno, no van pujar entre el 2022 i el 2024, és dir, que han perdut poder adquisitiu. Bueno, i bueno, i també ara algun avantatge que tenim també és que hi ha més ocupació i per tant hi ha més membres de la família que treballen i per tant tenen

0: de la carne de vaca. De la carne de vaca pasa la carne de gorrino, después pasa el pollastre y ahora últimamente pues ya compré un pollastre congelado. Bueno, hi ha un gran substitutiu que és de proteïna, que és els ous, que bueno, que això encara, aunque hagin pujat molt, són, podríem dir, la proteïna més barata i encara pues, això pues, és una, podríem dir, una forma de comprar les famílies, és a dir, en el consum d'ous, aunque hagin pujat molt, sobretot per la gripe aviar. Bueno, això no afecta tot, sobretot a les famílies, per igual, i afecta sobretot a les famílies de renta baixa i mitja. La cistella de la compra pues cada vegada és més menuda, és a dir, segons les estadístiques de supermercats, la majoria de gent agarra 6 o 7 productes, el consum mig és de 20 o 21 euros, i, bueno, pues, i la gent va més als supermercats. Això vol dir que no almacena res, és a dir, compra més al dia. I bueno, la qüestió és que la marca blanca, pues, per exemple, que era un 41% de les ventes, pues mos ha pujat en estos 5 anys al 47% de les ventes. Quasi el 50% de les ventes de productes se fa en marca blanca. Bueno, els supermercats, per supost, han guanyat molt. Els beneficis de Mercadona últimament és l'empresa més forta en supermercats, ja que té més del 20% de lo que és el mercat de l'alimentació espanyola, a prou distància de Carrefour. I, bueno, pues Mercadona, per exemple, pues mos ha dit que ha tingut beneficis rècord, ha augmentat el seu creixement un 25%, Lidl mos ha augmentat un 24%, i bueno, en fi, ja està. I després, clar, també han pujat preus a supermercats. Si mirem un poc, entre el 2021 i el 2027, els supermercats que més han pujat ha sigut Hipercor, que ha pujat un 47%, Cort Inglés mos ha pujat un 46%, Supercar mos ha pujat un 41%, Mercadona un 38%, Consum un 37%, i la mitja de la pujada de tots els supermercats ha sigut un 36%. Quins són els que menys han pujat? Alimeca, un 27%, Eroski, un 31%, Ahorra Más, un 32%, Alcampo, un 33%, i Caprabo, un 30%, perdó, Caprabo, un 34%, i el que menys ha pujat, Caprabo és el 34%, és a dir, de menys a més. Però, bueno, és un poc això és el que podem veure de l'alimentació, és a dir, l'alimentació ha pujat molt. Claro, la gent diu, pues això que diuen el govern de que puja la inflació un 2%, jo no ho veig, perquè quan veig la cistella a la compra, pues puja cada dia més. Però, bueno, tenen tota la raó. L'alimentació mos ha pujat una mitja d'un 36% en 5 anys. És moltíssim, molt més que la inflació normal. I això, pues, afecta molt, sobretot, a les famílies, sobretot, de classe de més vulnerables i de classe mitja, de classe baixa i classe mitja. I, bueno, però això és un poc el que podem comentar dels preus de l'alimentació.
1: Anem ja a la bolsa.
0: Bueno, la bolsa esta setmana ha pujat. Sempre estem en la història del Trump que mos obrís l'Hormuz, que augmenta, que ja té un acord, però no té un acord. I, bueno, pues encara, com va dir que obriria, pues esta setmana, per exemple, l'IBEX mos ha pujat un 3,27%. I en el que portem d'any ja té una pujada del 6,10%. Trump diu que l'acord està de fet, de l'estat d'Hormuz, ara pareix que no, el preu del petroli va caure i va un 18% i va arribar, pues, a 92 dòlars el barril. Ara actualment ha tornat a pujar. Bueno, les reaccions de la bolsa van pujar, l'S&P 500, que són els 500 valors més importants del món en la bolsa americana, ha pujat un 5%, i les bolses europees la majoria han pujat un 3%. La bolsa que més ha pujat ha sigut el Nikkei japonès, moltíssim més, quasi un 9 o un 10%. I la bolsa espanyola, pues, mos ha pujat un 3,3%. Les americanes han sigut les que més han pujat. La renta fija, és a dir, quan la bolsa puja, la gent compra accions i ven deuda, pues baixa el tipus d'interès de la renta fija, i en este cas, pues, ha baixat el tipus d'interès dels bonos. S'espera també, sobretot, el que ha anunciat Elon Musk, que va posar la seva empresa SpaceX, és a dir, no sé si ho dic bé en anglès, en cotització bursàtil, i, bueno, i esta setmana ho farà, i s'aspira que captarà 75.000 milions d'euros d'aquestes primeres setmanes de cotització d'esta empresa. És l'empresa d'Elon Musk i serà de les 10 empreses més grans del món, és a dir, SpaceX, que té una valoració de 1,75 bilions de dòlars. Bueno, pues això és un poc el que ha passat en la bolsa espanyola i les mundials. Si mirem un poc els índices de les bolses espanyoles, europees i mundials, ha sigut el següent. L'IBEX ha pujat un 3,27%, se queden 18.362 punts. El FRAI britànic puja un 0,29%. El DAX alemà puja un 3,24%. El CAC

0: francès puja un 0,84%, el franc italià puja un 3,22%, l'Eurostock, és el que agafa els principals valors de les empreses europees, puja un 2,87%, el Nikkei japonès puja un 11,88%, és a dir, que porta una pujada d'aquest any del 31%, la bolsa de Xina, la de Hong Kong, baixa un 2,30%, és l'única que baixa, i després les tres bolses, les tres índices més importants americans de Wall Street, doncs tenim que totes pugen. S&P puja el 5,18%, el Dow Jones puja un 6,26%, i el Nasdaq, les empreses tecnològiques, pugen un 8,38%. Bueno, però això és el que podem comentar de la setmana. Pues no res, he parlat pues bueno, de lo que és la inflació del mes d'abril, l'Euribor que ens ha pujat, i després la cistella de la compra, que, bueno, que tenen molta raó de la gent que diu que la bolsa, això que diuen que la inflació és el 2 o el 3%, no és veritat. Verdament, quan van al supermercat és molt més alta. És a dir, el que passa és que a l'hora de fer la mitja, doncs mos és menys inflació. És a dir, les coses, com he comentat moltes vegades, quan hi ha un pollastre i se'n mengen entre dos, quan hi ha un pollastre, doncs la estadística diu que se'n mengen entre dos, però potser només se'n menja un. I això és la qüestió. Doncs la mitja, doncs és aquesta inflació. Però sobretot, el que més ha pujat ha sigut l'alimentació.
1: Molt bé, Julià, doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dimarts més, una setmana més, i parlem amb tu la setmana que ve.
0: Doncs moltes gràcies per sentir-me i fins la setmana que ve. Adéu.
1: Adéu.